Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Si les vostres ungles vos han tornat fluixes i les voleu tornar a tenir fortes com abans, poseu-les en remull durant 5 minuts dins una mescla de vinagre amb llimona. Ho feis un parell de dies i ja veureu els resultats.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui aigua boca aviat no omple i roman banyat. Vol dir que les feines precipitades no solen sortir bé.

0: de onde é que tu vienes, Santa Maria?
1: Ah, meu Pascoal, das Salinas.
0: Sonia Maria de Sineu.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Som dos peretes i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, pareta, que ha sonat de veta.

Bé, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques de sang. Prepareu aigua freda amb un parell d'aspirines i apliqueu aquesta solució damunt la tela. Deixeu una mitja hora i finalment rentau com de costum.

Coneguem les nostres dites i refranys. Banyut i pagues veure. A més de fer la feina, una persona encara l'ha de pagar.

demano hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

0: Mercedes de Fortí Palma.
1: Som Miquel Arriba, de la Falnau.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Fer net o blanc. La millor manera de que les nostres joies d'or blanc tornin a brillar consisteix en fregar-les amb un pedaç banyat en blanc d'ou batut. Si noteu que el brutó no fuig, apliqueu directament el blanc d'ou damunt la joia. Deixeu que actuï un moment i retireu-lo fregant amb un pedaç suau.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui s'aixeca primer, pixa allà on vol. Els matiners tenen avantatges sobre els toca-sons.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

Hola, amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

Coneguem les nostres dites i refranys. Foc mata a foc. Un foc treu l'altre. Significa que les coses se succeeixen indefinidament, sent substituïdes unes per les altres.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Arròs més gustós. Perquè l'arròs quedi més gustós i tingui un aspecte més blanc, afegiu unes gotes de llimona a l'aigua de coure. A més, quedarà més amollat.

coneguem les nostres dites i refranys. Un dia que volia menjar carn, penjaren el carnisser. Ho diuen quan un incident casual impedeix complir un propòsit.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Molt bon dia, tu i si jo, millor pleta, com esteu? A Ràdio Murta, ma Manu Blanco. Escolta, Manu, avui m'he aixecat un poc més marxosa i tinc ganes d'escoltar una cançó de nostra llengua. Per exemple, Abans del Tsunami, d'en Pere Gené. Ai, no, no em deixis així, no, no em deixis aquí. Bon Jesús, quin desastre de veu. Posa la cançó, Manu, Ràdio Murta.

0: Dale un giro a tu vida. Ven a ADEMA. Cursos gratuitos con docentes a certificados profesionales de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Fórmate en un sector con alta empleabilidad.
1: Cursos financiados por el SOIP y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para Trabajadores en Desempleo. Inscríbete en el 971-777-131 o visita ademafp.com.
2: Perderte en Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Hola, Radio Murta, Sant Coloma de Sant Oliva. Manu, per qualsevol dematí em fa posar una cançó que se titula Soledat i la vull dedicar molt especial per meu fiol, que me'l va deixar dia 12, i per tota la família, per tots. I a més, vam tenir aquesta pèrdua tan, tan important per nosaltres. Cadascú se dona compte quan li falta qualque important a que seva, no és bo, mano. I molt especial per tots i per totes ser de Ràdio Murta. Gràcies, mano, un beso. I si em pot posar dues, posen dues. Gràcies.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Hola, m'agradaria escoltar la cançó de la Mari Trini, aquesta que diu... Quien a los 15 años no dio su cuerpo a abrazar. Si pasó divendres de matí, me faria el favor. Gràcies. De part de Campi Cofat, en la Rosa.

Pardo, obert de 12 i mitja es migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podron Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria sentir Sonia Joana de la Cabana de Sant Pere. I m'agradaria sentir Campanitas de l'Aldea, que fa estona que no l'he sentida. Quan vulgueu posar-lo, m'encantaria. Ja ho estem tot el dia que cantau, vale? Moltes gràcies, mano. Una abraçada.

jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert de 8 des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Hola, som en Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juan Amidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Cati. Se l'ha de dir que tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Hola, me llamo Sandra, soy de Palma y me encantaría poder dedicar la canción de Unstoppable de Sia a todos los que forman parte de la familia Invencibles. Muchas gracias, Radio Murta. Un abrazo.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer

0: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
1: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses Cadenes.
3: Aquests són els nostres consells. Mobles de pi. Perquè els vostres mobles de fusta de pi recuperin el seu aspecte original, feu-los nets amb un pedaç banyat amb oli de lli i unes gotes de llimona. Fregueu en suavitat fins que la mescla hagi penetrat dins el moble.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té peus no digui coix. Vol dir que no han de murmurar dels defectes d'altres perquè també estem exposats.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Hola, som en Pep Álvarez, el cantant de Negats. Vos espera Ràdio Murta amb el meu amic Manu Blanco. Fins aviat!

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

Aquests són els nostres consells. No ploreu en les cebes. Quan hagueu de picar cebes per no plorar, poseu-les un moment dins el congelador i ja veureu com podreu tallar sense plorar.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores de automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

0: Dona Maria de la Palma.
1: Di Maria i visca Santa Maria.
2: Dona Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
3: Bones, sóc en Teo Marín, cantant de Bengman. Envio una forta ferrada al meu amic Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Ais contra els insectes. Podreu fer fugir els insectes de les vostres plantes enterrant un all dins el cossiol. No li farà mal a la planta i evitareu els insectes.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Hola, amigos, soy Curro Cur Savoy. Bueno, un abrazo muy fuerte.

coneguem les nostres dites i refranys. El que s'aprèn en el braç sempre és...

0: I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfruta.

0: Som en Jaume, vinga.
1: A veure si és que diem allò. Com la Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Pelles brutes. Si teniu unes taques que se resisteixen a fugir de l'interior de les vostres pelles, fregueu-les amb una esponja suau banyada en suc de llimona o vinagre. No ratxareu la superfície i la taca se n'anirà ràpidament.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, Fent camí, ses coses d'Esgüell en grup 4 i Ràdio Murta. Cada divendres, hora baixa, aquí a la 88.4, 104.2, a Menorca, a la 90.8, i a qualsevol banda del món mos podeu escoltar online via streaming per internet a www.grup4.com. També se mos escolta per la televisió, per la TDT. I vos saludo un servidor, Manu Blanco, i és que estic encantadíssim, perquè ho dit de tot que... Jo m'encanta la nostra vicepresidenta i tenim l'honor de tenir-la aquí en els nostres estudis. Xerram d'en Antònia Maria Estarelles Torrents, qui és la vicepresidenta segona i consellera de Presidència i Coordinació de Secció de Govern i Cooperació Local. Molt bones tardes i benvinguda.
2: Molt bones tardes, moltes gràcies per les paraules, Manu.
1: M'aquest curt i sinceres, perquè jo sé que quan xerram... Tu saps que ara que hi ha hagut aquestes eleccions autonòmiques a Andalusia i que hi ha tant de lío a nivell mundial, ja. Però jo el que me consta, perquè jo presumesc de conèixer-te un poc, és des de la vocació, vicepresident. I si me permets, jo me voto el protocol, jo te tuteig, perquè som amics.
2: Totalment, només faltaria.
1: I és vocacional. La teva feina se veu sempre amb ganes d'ajudar, de participar, de lluitar pels nostres, i això la gent ho veu, això la gent ho nota. I ho dic d'una manera objectiva i neutral. O sigui que se nota la bona feina dels polítics quan ho fan bé.
2: Mare, m'has deixat sense paraules, quasi, que ja és difícil, eh? Per a un polític deixar-me sense paraules. És la meva manera de ser. Jo sempre ho dic, que jo som empleada pública, i ho dic dins de l'any que et servir a la ciutadania, intento fer el millor possible, però de tocar. A mi me preocupa la gent d'aquí, me preocupa molt aquest nou ordre mundial que no sabem cap a on va, quin és final mos afecta, i ja, bueno... El millor que puguin dir una són les paraules que acabes de dir i te'ls agrada que te toca, perquè l'únic que vull...
1: Són sinceres i és com jo ho not, és així.
2: Gràcies,
1: mira, directament, la primera pregunta està relacionada amb la seguretat de la pujada a Lluc a peu, el tema de protecció civil i de més. Sí. I després mos contaràs també, per favor, la vostra col·laboració en el que és el grup Güell i aquesta tan bona sinergia que el seu president, en Xisco Boussà, me diu que té amb altres, especialment en tu directament.
2: Bueno, jo primer tot també agrair a en Francisco Boussà, que també mos ha fet partícip d'aquest programa, i agrair-li la feina que fa davant el grup Güell, que és molt, molt, molt complicat organitzar any darrere any una pujada com aquesta i un joc en emblemàtic, com es diu per nosaltres. Bueno, com sabràs, nosaltres duim emergències interior, depèn de la Conselleria de Presidència, i està dins les nostres mans donar peu en els plans d'autoprotecció, en aquest cas, en la mobilitat de milers de participants que pugen cap a Lluc.
1: Que és una passada.
2: Una passada.
1: És una passada, però és que és una altra cosa així com xerràvem. Fa uns moments, el micròfon tancat, de l'esdeveniment del Premi Nacional de l'Hipòdrom, que va tenir pujades i davallades, lo d'Esgüell, varen ser quatre mits,
2: sí.
1: I ara mateix estan xerrant de molt de milers de persones que ja venen de fora de Mallorca, també. Això no s'havia vist mai.
2: Bé, jo crec que és un lloc emblemàtic, a part que, com dius tu bé, de quatre amics que varen tenir una idea d'Antolo i que varen tenir una idea, va sorgir tot un moviment, quasi podrien dir, un moviment cultural, perquè tots saben el que representa Lluc per la ciutadania, especialment la de Mallorca, un moviment que no té els números cada dia creixen, llevat d'uns anyets que la cosa va davallar i que gent com en Xisco se segueix que imparat davant. Perquè és un repte, Manu, eh? És un repte.
1: Són molt de maldecats, eh?
2: Molt de maldecats. I això la població no ho veu. Jo vaig anar a la sortida l'any passat, que se van fer a Palma.
1: Sí.
2: L'anterior any vaig anar a l'arribada, vaig anar a la sortida. I és un repte, perquè la gent veu que un posen a caminar, però vas per punt fots, has de comptar amb molta logística,
1: una coordinació,
2: t'has de responsabilitzar de que tot surti bé. Per tant, avui en dia, que hi hagi gent que sigui capaç de posar-se al cap davant de la institució, no podem fer una altra cosa que estar al costat, donar seguretat i fer que tot vagi, i tot vagi bé. I jo crec que aquest és el compromís. Jo quan vaig arribar ja hi havia un lío de permís, però vaig dir, això s'ha de resoldre ja, que el que no pot ser és que aquests esdeveniments populars i tan sentits desaparesquin per culpa de les institucions o de les traves que s'hi puguin posar. Nosaltres mobilitzem més de 60 voluntaris de protecció civil, a dir, dels pobles que no són pagats, vull dir, és voluntari.
1: Fan una feina, la gent de protecció civil, que mai serà ben reconeguda.
2: Mai.
1: Jo sempre que vaig en els esdeveniments, com tu saps, sí, sempre intento tenir un comentari, una menció per ells.
2: És que són bàsics. En el final, la gent que hi dedica tens i més tens, i que els lleva d'altres coses, i ho fan per amor al seu municipi, per
1: amor a l'arte,
2: aquesta terra,
1: sí, sí,
2: per sentir-se com tot mos agrada, sentir-nos que portem qualque cosa en aquesta societat, que jo dic que tothom hauria de tenir un retorn a la societat que l'empara, i per això són el nostre nucli principal dins un esdeveniment, com es de Lluc, com la diada, que tu també els veus, quan hi ha la diada, les Illes Balears que venen, que estan... I per jo és un orgull, des de la Direcció General d'Emergències, apostar per aquest voluntariat. Per tant, en seguretat que el duim de la mà d'ells, de la mà des del Güell, de la mà del Consell, de la mà de tothom, aquestes ganes de coordinar-nos tot perquè les coses surtin bé. Jo crec que any darrere any ens anem superant i crec que se fan les proves disfrutar, però de manera segura.
1: Molt bé, fas bé es comentar, ja ho hem comentat alguna vegada, Ràdio Murta i Canal 4, aquesta feina fosca que fa en Xisco i que feis de reunions, ell s'ha de reunir amb la Guàrdia Civil, amb els punts de no sé què, amb els baldes dels pobles, tu que ets polític entens perfectament que no és fàcil, que s'ha d'agendar, que s'ha de quadrar, que són moltes gestions, però
2: són
1: moltes.
2: Moltes, però ja dic que jo crec que hi ha una cosa que és... Clara, primer de tot la voluntat del Gruguei de seguir el cap davant i d'apostar per aquesta pujada, i segona, que la institució també ho tenim prioritzat, el nostre recolzament dins la banda que se pugui, el cap del govern és més la part de protecció, acompanyament, etc. El Consell Insular també, el Balda de Palma que també col·laboren, i jo crec que ja és algo que seria impensable que no s'ha realitzat l'edició de la pujada en el Lluc.
1: Deixa'm que no canviï de tema perquè va relacionat no amb el Gruguell directament, però sí en Protecció Civil, Consejería de Presidencia. Bueno, el govern entrega nuevo material de intervención a 25 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil. La vicepresidenta Antonia María Estarelles ha entregado personalmente los lotes valorados en un total de 30.000 euros y que responden a las necesidades manifestadas por las agrupaciones. El govern ha entregado diferentes lotes de material de intervención a 25 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de esas Illes Balears. La entrega ha sido realizada personalmente por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antonia María Estrelles, en un acto que ha tenido lugar en la sede de Dirección General de Emergencias e Interior. Se trata de 25 paquetes de diferente material, cuyo valor total es de 30.000 euros. En concreto, se han dado 9 carpas plegables de 14 metros cuadrados, 9 lotes de herramientas forestales, compuestos por una motosierra y una desbrozadora, con los correspondientes cascos, perneras y guantes, 2 electrobombas, y esperado porque esa cantidad de material es espectacular, electrobombas sumergibles con los oportunos equipos de protección individual EPIs, y 5 generadores eléctricos de 6 kilovatios. El reparto de este material se realiza en función de las necesidades priorizadas por los voluntarios de Protección Civil. La Dirección General de Emergencias e Interior envía anualmente a las agrupaciones un cuestionario para recoger sus necesidades, ya sean de material o formativas. A partir de la respuesta se procede a la adquisición y cesión del material. La entrega de este material es una muestra más del compromiso del Gobierno con las agrupaciones de voluntarios para que puedan disponer de todo el material que nos piden y que realmente necesitan para desarrollar sus tareas con seguridad y solvencia, explica la vicepresidenta Antonia María Estrelles. Las agrupaciones de voluntarios de protección civil son una pieza fundamental dentro de toda la estructura de seguridad pública de las Illes Balears y así lo reconocemos desde el Govern, explica Estarellas. Y añade, no solo ponemos en valor su trabajo y vocación, sino que desde el Govern también les damos el máximo apoyo posible con la cesión de material y formación continuada a través de la Escuela Balear de Administración Pública. Las agrupaciones municipales que han recibido estos lotes son las de Muro, Aleró, Capdepera, Pollença, Escorca, Artà, Sant Llorenç d'Esquerdassà, Son Cervera, Algaida, Sou, Mancada de la Vall, Maria de la Salut, Santa Margalida, Sineu, Sotxalines, Solla, Santa Maria del Camí, Santanyí, Sant Lluís, Alaior, Ciutadella, Ferreries, Ardissa, Santa Eulària del Riu i Formentera. Este material se suma a los 72 terminales de comunicación de la red Tetraip que ya se le entregaron el pasado Día de los Voluntarios de Protección Civil que se celebró el pasado 24 de enero. Estos terminales sirven para garantizar una óptima comunicación en caso de emergencia.
2: Sí.
1: M'imagino que els voluntaris i els amics de Protecció Civil encantats, no?
2: Bueno, ja, nosaltres encantats també i espero que ells vegin l'esforç que estan fent, un doble esforç. Primer de tot, un pot ser, tot d'una que arriben el 2023, me posen damunt la taula dos temes, que a vegades, de manera d'ofici, l'administració comprava lots de material que després no els era sedient per les seves agrupacions, perquè cada agrupació sap la necessitat que tenen. I per tu enguany tenen una desbrossadora que encara està bé, l'any que ve necessiten una altra. Bueno, com pot veure, vistes les eines, ja ens fem una idea de lo que fan els nostres voluntaris de Protecció Civil, o sigui, te pots fer una idea, desbrossadora, EPIs, etc. I després, en so excusa, perdona, que tinc la gramella un poc agafada, i després, en so tema de sa formació, també el mateix. Clar, per ser voluntari de Protecció Civil has de tenir una formació específica en Protecció Civil. És voluntariat, tu pots tenir molta voluntat, però no la mateixa voluntat que el voluntariat. Has de tenir nocions per ser voluntari de Protecció Civil i vàrem adaptar, que en una altra secció de petició, tots els calendaris a la seva formació, perquè no és possible oferir cursos quan els voluntaris que fan feina o que tenen els seus horaris o que en l'estiu tenen més feina, perquè molts d'ells també, com a resta de la població, fan feina de cara en el turisme, no paren fer cursos. Però també hi agafes guant, perquè només faltaria que damunt que ells hi dediquin hores que l'administració sigui un entrebanc. I allà estem, hem fet 28 cursos més ja de formació, tant un bàsic com un més avançat per ser voluntari de Protecció Civil. Lo dels tetres és bàsic, perquè, Manu, si te'n fas una idea, quan hi ha una pana general, mos quedam incomunicats. I l'únic sistema que funciona és el dels tetres, de tornar enrere. Tornar enrere, tornar a la ràdio, exactament, que no fallaven. I, per tant, necessitant que les agrupacions, que un moment donat, estiguin totes connectades, perquè també són el nostre enllaç dins el municipi, policies locals, TETAT 061, tots, tenir un canal que puguem estar comunicats. I així ho fèrem, vam fer una entrega de lots, es demanar que no vengueren presencialment, però si des, apropem-nos cada vegada les seves necessitats, anar més en allò que realment necessiten i que ells formin part de la presa de les decisions, perquè són ells que m'ho arriben el que volen, no...
1: Escoltar
2: el no que necessiten.
1: Així, escoltar, que de vegades hi ha hagut gent que diu és que no mos escolten, no mos reben, no tal. I amb això estem fent feina, no és així?
2: Estem fent feina. Estic segura que sempre podem fer més per anar posant passetes. I se n'han fet moltes, també en vehicles, i sobretot també, Manu, dones les gràcies en els ajuntaments, perquè sense ells tampoc nota no poden funcionar. En el final, les agrupacions són dels ajuntaments i se nota molt aquells ajuntaments que compten amb la seva gent, amb la gent del municipi i que també els recolza. Nosaltres també hem de ser ajuntaments i amb això estem.
1: I anar de sa mà, no és així?
2: Anar de sa mà.
1: Conta-mos, entre els objectius que estàs fent feina, tu i el teu equip, hi ha l'objectiu d'Illes Balears més segures.
2: Sí. Això és un concepte molt ampli, però que en el final té una sèrie de cames molt importants. Per una part, com bé hem dit, Protecció Civil, que és el nostre voluntariat, és de Protecció Civil, que és una de les branques importants, però després tot això va més allà. Tenir plans municipals d'emergència aprovats, i tu em diràs, què és un pla municipal? Pues perquè la gent ho entengui molt clarament. quan passa qualsevol cosa dins un municipi, quan ens passen les riades de Sant Llorenç, és molt necessari tenir tot un pla de lo que farem en aquells moments i no va d'anar a pensar. És a dir, tenir les coses escrites, tenir clarament de cada municipi quines són les nostres debilitats, quines són les nostres fortaleses, molt senzill, molt senzill. Hem fet una guia molt senzilla, però els plans municipals són els que després estan depositats a la Direcció General d'Emergències, que en el final és la que coordina tots els dispositius quan un moment donat hi ha una situació, una catàstrofe, hi ha una situació de perill, i és l'altre objectiu clar. Inclús des de després de la riada de Sant Llorenç, només hi havia 4 plans aprovats. Ara, entre plans municipals, els de contra incendis forestals, contra inundació, anant per 43.
3: Ja me diràs.
2: I han d'aconseguir el 100% del municipi amb un plan, que t'he dit que és una eina molt senzilla, però molt eficaç. Hem d'anar aprenent de tot el que ens passa, d'anar aprenent de la meteorologia que ens està dient, els fenòmenos ens estan dient cada vegada seré més virulent i, per tant, hem d'estar preparats. Seguretat. Després, seguretat en el mitjà de comunicació. Vam fer unes jornades de formació perquè tots sabíem quan se fan alertes i quan se fan el IG0 i el 1 i el 2, el que tot suposa. Jo agraeix sempre en el mitjà de comunicació la seva implicació i després plan d'autoprotecció que crec que la població també ha d'estar informada i prevenida per quan passa qualque cosa.
3: Molt bé. Objectiu Illes Balears més segures. Mos ha contat un poquet a grosso modo perquè mos facem una idea. Xerraves d'emergència. Quan xerram d'emergència climàtica i mesures dels plans d'emergència municipal, va relacionat.
2: Exacte. És un poble que deies, plan d'emergència municipal, per exemple, no és el mateix un municipi que està a la serra, que està a Costaner, que un municipi d'interior. Per tant, es tenia els plans municipals aprovats i també aquells que estan en unes zones inundables, els plans de prevenció d'inundació, com ara va passar a Eivissa, o d'incendis forestals, perquè estàs a una zona d'incendis forestals, realment és una relació de mitjans, és una relació de qui és el responsable, és una relació de qui actua quan passa què, si tu tens mitjans o no en tens, si tens una agrupació de protecció civil o no en tens, i tota aquesta informació a dins l'àrea de coordinació que és la Direcció General d'Emergències, que fa que siguin més efectius, més ràpids, i sobretot que els municipis sàpiguen també què han de fer en tot moment. I aquesta és un poc l'idea, anar avançant cap a la cultura de la seguretat pública, cap a la cultura de la autoprotecció i cap a la cultura de la coordinació, que també crec que funciona.
3: Quan xerram de seguretat, venen les festes, venen les verbenes...
2: Sí.
3: Bé, alegria, però també hem d'anar vius, hem de tenir coneixement, no és així. El programa de festes segures de CAIP.
2: Aquest va ser un programa pioner, posàrem en marxa l'any passat, a través d'aquest cas és a través de SISPI, de l'Institut de Seguretat Pública, i ho vàrem fer de manera pionera a 4 municipis molt emblemàtics, Sant Joan, Ciutadella, Sóller, Pollença... I Pollença, aquests 3 municipis, perdó, aquests 3 municipis que són on hi ha una sèrie d'elements, entre ells un molt comú, que és la gran afluència de persones en aquests events. I un èxit. Un èxit és un programa integral on no només és la part d'actuació, sinó també la prevenció. Formació, perquè tu saps, en els pobles mateix moltes vegades se posen els mateixos quintos o gent que ha de fer festes, doncs dona-li un mínim de formació a aquesta gent que no és professional a l'hora de servir begudes alcohòliques, pres amb tota una sèrie de recomanacions, de condicions, de lletreros recordant la prohibició en els bars de venda d'alcohol a menor. Moltes vegades se fan tallers dins els instituts, que és anat a qualque humana, són fantàstics.
3: I són formatius.
2: Formatius, tallers, perquè mos pensam que als joves els hi falta informació. I no és el mateix que els hi donem els pares que els ho doni, per exemple, el policia tutor.
3: Totalment. I això és un altre diferent. Tema que jo volia xerrar amb tu. I que me preocupa, en el millor dels sentits, ja que tinc dos nins petits, un preadolescent, xerrem-nos també d'aquest programa de policia tutor, perquè mos consta de la bona feina que fan aquests policies tutors.
2: Bueno, la policia tutor jo crec que es fa 20 anys ja que va néixer aquí, van ser pioners, de fet ara a Canaris mos han demanat informació d'en aquest programa i ja s'ha traslladat allà fa 20 anys que
3: serà
2: està
3: per algo, no?
2: Consolidant aquí en Rafael Coves, que és un poc es pare d'aquest programa, i són figures que estan bueno, dins els instituts, dins les escoles, i són un mos costa per... Bueno, per tots els inputs que ens arriben a través també del món educatiu, que són molt ben rebuts. Fan diferents tasques, una d'elles són aquestes xerrades que formatives, sobretot en tema de festes segures, però també en fan altres de prevenció contra el bullying, contra el clima que hi pot haver dins les escoles. Jo crec que la figura del policia tutor està molt consolidada i ells el tenen com a referent.
3: Ajuda molt, no? Perquè en els papàs, tu com a mamà també t'ha preocupat, sí, el tema del bullying i el tema de tal, i dius, ja no és només protegir en els joves, és a dir, que tu pots ser el papà o la mamà d'un, ho dic entre cometes, abusador,
2: sí,
3: i perquè el puguin guiar de que no fa gràcia això... I sé que estan fent una molt bona feina, perquè...
2: Bé, si deus tenir qualcú format, primer de tot, els policies han d'estar formats, jo crec que entrenen molt també llenguatge i cada vegada intentant també donar-li més formació de la gent jove, i jo crec que són referents. Referents i un punt de confiança, perquè no és el mateix el pare, no és el mateix el tutor, és una figura, inclús quan tu vas a un tema com festes, que fas un taller, els dius, si un moment donat teniu qualque problema, cercau. Es pot dir, si tutor, cercau aquella persona que vos pot dirigir, inclús a les famílies, perquè també fan xerrades de formació en les famílies, i anar tots de la mà en una societat cada vegada més complexa que els nostres joves. No, jo no m'agrada criminalitzar els joves com fan molta gent. Jo crec que tenen una situació, una societat molt, molt, molt complexa i han de viure enmig de cada vegada més inputs, i jo crec que tenir referències sempre són bones. I allà estic.
3: I jo et dic una cosa, les noves generacions, així com molta gent, quan tu dius critica o tal, jo veig gent molt responsable, eh? Jo conec gent molt preparada i gent amb moltes ganes i ensenya, i és a dir, que poden confiar i tal, i més en l'ajuda de professionals que mos guien un poc el camí, perquè tu saps que són els nins i els joves són com esponges. I me pareix que és un objectiu fantàstic que tingueu prioritat amb el programa de Policia Tutor. Anant acabant, vosaltres teniu des del govern una molt bona sinergia amb el grup Güell, aquí en la persona d'en Antònia Maria Estarelles i en la persona d'en Francisco Bausà, però hi ha, com jo he dit, molt bon rotllo, i estan xerrant d'un... ja no només la marxa del Güell Lluquepeu, que és el primer dissabte d'agost, enguany, que hi ha el dia 1, sinó pels esdeveniments que fan, perquè és societat, és poble, és mallorquinisme, no és així?
2: Totalment. Ara han fet les trobades, no?, de gent gran a Lluc, i sempre són molt... Jo, a més, que quan els coneixes, amb una voluntat d'anar porta per porta a xerrar amb tothom, sí, a implicar, sí. A coordinar a tothom.
3: Tu saps que eren Xisco, no el Tomes?
2: No el Tomes. Però necessitant gent així, sí, no? Sí, xerràvem sí, abans, sí, sí. Necessitàvem gent que realment se creu aquesta mallorquinitat, se creu aquest arrelament,
3: ja
2: se creu defensar lo nostre, i allà estirem. I jo, no, més paraules que agraïment a ell i a tots els col·laboradors i voluntaris, perquè hem de recordar
3: són més de 100,
2: que també són
3: de
2: voluntaris.
3: Ell, no? Més de 100 que en té ja.
2: Més de 100.
3: Sí, sí,
2: són
3: sí.
2: Moltíssim.
3: Antònia Maria Estarelles Torrents, vicepresidenta segona i consellera de Presidència i Coordinació de Secció del Govern i Cooperació Local. Ja saps que Ràdio Murta és Cateo, igual que Canal 4, és a dir, Grup 4, i que estem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada, i a disposició, sempre un gust estar en aquests micros.
3: Que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment.
3: Gràcies.
0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
5: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Sguell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Sguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Sguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Groupway,

0: Somos Martín, Vico e Inco.
1: Me llamo Ángeles y os llamo de la Vileta.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Som de Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

Aquests són els nostres consells. Microones sempre a punt. Per tenir-lo sempre net i llevar les males olors, tireu-li suc de llimona i després de que reposi, elimineu-lo amb un pedaç. Deixeu la porta oberta durant uns moments.

coneguem les nostres dites i refranys. A llop dorment no li entra res en dent. Significa que el que no vigila no prospera.

Hola, bon dia. Som un Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyera i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

0: Ja sona Cati de Campestilla. Sona Catalina de Manacor.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Fam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella és la vida quan tot el somriu. Que bella és la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella és la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermosa és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa és la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estimo, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies. I perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

0: Aquests són els nostres consells. Fora formigues. Si les formigues ataquen les vostres plantes, perquè no apareixin més, recordeu rodejar regularment la zona d'enterra d'escocials en suc de llimona, sobretot a les èpoques en què més abunden les formigues.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

coneguem les nostres dites i refranys. Si el cel no en volen, a l'infern en preguen. Vol dir que si a una banda som mal rebuts, a una altra mos sol·liciten.

Aquests són els nostres consells. Puré de dos colors. T'agradaria donar-li una presentació més divertida en el puré? Mescla una part d'ell amb un pot de safrà. Li donarà un color apujat. Poseu dins una màniga pastissera i pressiona-la per decorar la resta del plat. Aquest truc és ideal perquè en el més petit de sa casa les hi faci ganes menjar-ne.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui alça l'anca perd la banca. Es diu quan un s'aixeca de la cadira i la prenen a la gent.

0: Són de Cati, de Palma.
1: Són de Cati Moldà de Serràpica.
2: Són de Cati de Sevilleta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: de què t'has de fer el nau?
1: En Andrea de Gòmic.
2: En Benacati, des d'Inca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Mescla de pintura perfecta. Heu de fer una mescla de pintura que vostra i voleu que quedi perfecta? Si és així, introduïu dins el pot de pintura un parell de bolles de vidres. Tanqueu bé el pot, remeneu un moment i quan el torneu a obrir notareu que el color és uniforme.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adéu.

planeta és una estrella que mos ensenya el bon camí. La coneixen per tota l'illa.

em llamo Toro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu, Blanco. Així que ja ho sabeu, avi doi, adeu!

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Som en Belmont de l'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta